ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no s'era, pues, perquè no queria passar a música. I de Benjamin Gusta, per quant més de nou. Ja te vas a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no se podia innovar, eh?